0: rompe esa regla y multiplica casi por cuatro la velocidad y sea una situación impredecible. Es como si tuviéramos, claro, la gente lo puede asimilar a un coche cuando hablamos de velocidad, pero en este caso no es un coche, son 200 coches en paralelo que avanzan de manera que arrasa, ¿no?
1: En Aragón es el viento previsto para esta tarde lo que más preocupa a los equipos de extinción que trabajan para sofocar el incendio declarado en la Sierra de Matarraña, en Teruel, y que amenaza varios municipios y una masa forestal de gran valor ecológico. 350 efectivos están intentando controlarlo. Hay varias masías y un hotel desalojados. Y en Sevilla, esta madrugada, un interno del módulo de psiquiatría de la prisión Sevilla 1 ha matado a sus dos compañeros de celda. Sepan además que ha muerto Sam Neill, el actor neozelandés célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico. Son las 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia, 23 graus de temperatura ara mateix a Morella, 28 a Alzira i Gandia o 30 a Elx. La setmana que estem començant avui es presenta estable i sense canvis, encara que tindrem tronades de vesprada a les comarques de l'interior i, sobretot, calor. Podríem tindre una nova onada de calor de cara a finals de setmana. D'entrada, l'interior de València estarà avui en avís groc d'AEMET per màximes de fins a 38 graus. Els incendis semblen estar donant-nos una treva ací, a casa nostra. Hem tingut esta setmana el de Llucena, a l'Alcalatén, ha sigut donat per controlat ja. Ara estem pendents del foc actiu a Penya-Roja, a la comarca del Matarranya, a Terol. Està a uns 5 quilòmetres del límit amb els ports i, de fet, estan treballant ja contra el foc efectius dels bombers de Castelló i de la Generalitat. Avui dilluns es compleixen 29 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco per part de la banda terrorista ETA. L'Ajuntament d'Alacant està commemorant-lo ara mateix amb un acte oficial al Monument a la Pau de la Ciutat, a la rotonda d'Alonso Cano, Juan Sanchís Candela i Sidi Ifni. Record, en estos moments també, a Torrenta, a l'àrea metropolitana de València, amb un acte convocat pel PP Torrentí. A les Corts comença ara la Comissió d'Hisenda i Pressupostos per a debatre sobre això, sobre el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat d'enguany, que és un tema del qual parlarem molt esta setmana i la que ve, que serà quan els comptes públics valencians eixiran previsiblement endavant amb el suport de PP i Vox i la negativa anunciada de Partit Socialista i Compromís. Arribem així a les 10 i 5 minuts del matí. Continua tota la informació a Onda Cero.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Síguenos por internet en ondacero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bon dia, de seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb eixa dada que avançàvem ja a les 11. Més de 100 persones van morir a la comunitat només durant la passada setmana a conseqüència de la calor. Això és un 930% més, 930% més que el mateix període de l'any passat. Molts i moltes aprofitem per a baixar la temperatura banyant-se al riu, però cal parar molta atenció. És el que ha passat al riu Xúquer, al seu pas per Sumacàrcer, a la Ribera Alta, on una segona persona ha mort ofegada en les últimes hores. La Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat recorda que cal banyar-se únicament a les àrees habilitades i demana als ajuntaments que prenguin mesures al respecte. El consistori de Sumacàrcer respon que estan fent tot el que poden i que hi ha cartells dissuadint del bany. Pendents també de l'evolució de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, que està celebrant este matí i que ve a suposar l'avançada de la previsible aprovació dels comptes públics valencians en els pròxims dies. Vox afirma que inclouen el principi de prioritat nacional. El PP opta en canvi per la fórmula alternativa d'arrelament al territori i Partit Socialista i Compromís censuren els pressupostos al complet. I l'Hospital La Fe de València continua deixant-nos xifres de rècord, en este cas sobre transplantaments de ronyó procedents de donants vius. Han fet una desena en el que duem d'any. Això significa que han superat ja tots els que feren durant l'any 2024 sencer. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: 50 personas, ¿no crees que podría...?
1: Sarna con gusto no pica. Eren 20...
0: Es que es imposible no perder...
1: 25 chiquetes y 25
0: el
1: machos.
0: El ritmo, ¿no?
1: Ahir 25 chiquetes y 25 machos. I tu vols que tot siga igual, ¿no?
0: Però
1: que tot siga...
0: Però és imposible.
1: La mateixa això. Il·lusió i tal, perquè a venen nanes super, super maravilloses que diuen... Claro. Es comença presentant-te. Tu presenta't i dius, hola, soy tal, fulanita de tal, de la feia tal, del sector, d'on estudies, tal i qual. I així, pues ja la gent te conoce un poquito. I algunes te diuen... Pues no vas a comenzar, dígame tú, hola, ¿qué tal? Y yo,
0: bueno,
1: y yo digo, atentas, no, pero puedes dir, pero puedes dirlo tú lo de hola, ¿qué tal? Pero me puedes decir para mí, y claro, digo, hola, ¿qué tal? Soporo Peiro. Y ella es, ay, qué veis, se va súper contenta el nanet. Y es una maravilla, ¿no? Y ya está.
0: ¿Estaban
1: y
0: luego, pues, muy nerviosas que, o qué?
1: ¿Eh?
0: ¿Estaban muy nerviosas?
1: No, lo de ahí es divertido, lo de ahí es chulo. Que va, que va. Y después estuvieron en San Cristóbal, que me pareció una cosa también muy, muy chula. Que el president de transportistes, en este cas el president de la Federació Valenciana és Carlos Prades, és el pare de la Fallera Major. No és president perquè la filla siga a Fallera Major, ja porta anys siguent president i tal, no? Jo he presentat algun any i se festa, la festa del transport, no? Perquè és una festa que comença en una missa, que segueix una cabalgata provesó, tots els camions ahí, monc, monc, monc, vale? I apleguen allí al tinglado, en el tinglado, pues, el retorn, que va venint-los a tots, i també veneix la Guàrdia Civil, la policia, tots els que treballen molt per la seguretat en la carretera. Després una masqueta i un dinar popular, que érem ahir pues, 1.200 persones, perquè tinguem la idea també de la cofradia de Sant Cristóbal i el president, el Carlos Prades i tal, que vull dir, contra la tia, convidar a les famílies, no? Perquè si algú té també un camioner o un transportista és que passa molt de temps fora de casa. I és un dia de festa que se poguera fer. Entonces, este any, pues, que excepcionalment se convida també a la Feira Major de València, en la Cort, un acte que me pareix molt bonico, que el que vull criticar lo pot fer-ho, és gratis, però al final de la història Sant Cristóbal és el patró dels transportistes, el transport té molt que veure en les falles.
0: Hombre, si volem
1: lligar-ho,
0: no habría fallas.
1: Si volem lligar-ho és molt fàcil, però bueno.
0: No habría fallas ni
1: però
0: ni
1: pareix
0: nada,
1: també,
0: como
1: me
0: pareix
1: molt bonico que ells participaren d'aquesta cabalgata,
0: claro,
1: pujant,
0: sí.
1: Pujant de dos en dos en els camions, uno, però perquè l'eje principal d'això és la cabalgata, és l'eje diferencial d'esta festivitat, ¿vale? Però com tu te'n vas anar el dijous a la Verge del Carmen i estan les falleres majors de València, després puja en un barco i se van a fer l'ofrenda. L'eje principal és que la Verge del Carmen i una Verge submergida i tal i qual, ¿vale? Això és molt bonic. La que està submergida no és de Sant Pare, però fem una ofrenda també i van en els barcos i tal, no passa res. Però bueno, que em pareix una jornada meravellosa, una festivitat molt xula de València. Però ja no és la festa, ojalà, igual que la Fira Major, pues, acudeix a Sant Bult, i acudeix en esta casa infantil, i acudeix a moltes altres festes, i me pareix meravellós.
0: Claro,
1: a totes
0: que
1: por
0: acudeix,
1: sí que és de la calle Sant Vicente, hi ha moltes festivitats que acudeixen les falleres, Sant Vicent, etc, etc, etc. I me pareix superbonico que puguen assistir a actes tan xulos, no? Aixina que jo, enhorabona, i me pareix un acte bonico, i ojalà poder assistir també sempre, perquè d'alguna manera els transportistes, tan importants en la societat, tenen molt que veure. En les falles, en la pila, tot, sobretot en les falles, no? Què és el que te reporta la falla i tal? I això és important. I després ja pues, tinguem mogolló de preseleccions, estigueren els amics de Tamarit, que fos un èxit, Lo de ella pincha sola i Tamarit, 15 minuts, espectacle
0: maravillós. Com se
1: llamava
0: l'espectacle? Algoritmo, no?
1: Algoritmo, i molt, molt, molt xulo, eh? Ella estava molt content perquè jo aprofiti per entrevistar-lo per matí i me dia, estes coses són boniques, sí. Bueno, perquè te deixen creativitat.
0: Claro.
1: De l'1 al 10 de masqueta, vale, molt bé. Per la nit, pues una masqueta nocturna. Ja des de fons anys, també, pues, de l'Ajuntament, del Consell Sant Ibèster, diu, no, feu-lo comunicau per la nit. Entonces, fes un espectacle, no? I este feu, pues, va ser un piro musical ahí xulo i ficar uns trust a diverses altures per jugar els focs en diverses altures, tal i qual. La veritat que la gent és que encanta, no? I crec que això també està... És bonico, no? I ara ja t'he dit, anem de Champions de Playbacks, anem a per l'última jornada de Fira de Juliol. O sigui, Fira de Juliol no, l'última jornada ja de... Si el fin de setmana s'acaba, no? Sí.
0: Sí, esta setmana és l'última, no?
1: Sí, perquè la que ve sí. Ja tenim punxà divendres, no, punxà, 19, sopar
0: no?
1: De la punxà dissabte, batalla de flors el diumenge, el dissabte imagina que la Fallera Major les Falleres Majors s'escolxen, han de punxar també elles les seues carrosses a la ciutat fallera, perquè la gent també conega un poquet, que jo crec que a través dels mitjos i que se fa molta promoció, la gent ja sap el que és la punxà de la flor, no? Que se fa la nit anterior perquè la flor estiga pues, viva i la flor estiga lluïda i tal, perquè el diumenge lluïsca molt en la batalla, doncs pues, n'hi haurà... Bé, l'empat estigui jo. I guany també aniré. A veure com cullen els clavellons, tu. Allí en l'horta, que plovia, t'acordes? Que plovia mogollon l'any passat quan estigui.
0: Sí,
1: maravillós.
0: Que ho vas fer.
1: Maravillós.
0: Bonico.
1: Què vas a contar? Vas a portar medina a algun puesto avui, no?
0: Pues avui no. Te portaré el 15, que és el dimecres, que és quan comencen els festejos taurins de la Fira de Juliol. Del 15 al 19 en la plaza de toros, arrancando el 15, el miércoles, a las 10 de la noche. Y bueno, pues habrá, pues estarán los nombres más grandes del toreo, como son Román, José María Manzanares, Talavante, Roca Rey, Daniel Luque, Samuel Navalón y Marco Polo. Ya iremos contando.
1: Pues ya está.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Més de 100 persones van morir la passada setmana a casa nostra a conseqüència de la calor. Què tal? Bona vesprada. Són en la seva majoria persones majors de 65 anys i residents a les comarques d'Alacant. Ens preguntem avui pel perquè de tot això, pel rerefons sanitari que hi ha i per si remeis com l'aire condicionat són realment profitosos, tenint en compte, a més, este temps de pujades del preu de l'energia que estem vivint. Tot, per descomptat, amb experts valencians. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. 114 persones han mort al nostre territori des de començaments de mes per la calor, el 90% d'elles només durant la passada setmana, que és quan molts municipis superaren els 40 graus de màxima durant diversos dies de manera continuada. Andreina Pietri.
2: Són dades de l'Institut de Salut Pública Carlos III que indiquen, a més, que la gran majoria de les víctimes mortals valencianes per la calor són persones majors de 65 anys i, sobretot, concentrades a les comarques d'Alacant. Aquestes xifres suposen un increment del 930% respecte al mateix període de l'any passat.
1: Els professionals sanitaris insisteixen en que la calor no només suposa un risc per a les persones majors o amb malalties prèvies, sinó que pot afectar fins i tot qualsevol persona si no es prenen les precaucions necessàries. Alejandra Carrillo.
3: Una situació que preocupa especialment després de l'última setmana. La infermera i coordinadora del grau d'infermeria de la Universitat Europea de València, Patricia Vicario, exposa la gravetat de la situació.
4: El cambio climático y las olas de calor extremo ya no son una amenaza futura, son una emergencia de salud pública actual. Nos indica que los mecanismos fisiológicos de adaptación de las personas, sobre todo las personas vulnerables, se están viendo desbordados por temperaturas que superan los 45 grados. Y eso nos obliga a replantearnos urgentemente cómo protegemos a nuestra población.
3: Més enllà dels consells més coneguts, com beure aigua amb freqüència o evitar eixir en les hores centrals del dia, Vicario parla d'una corresponsabilitat comunitària.
4: Si tenemos vecinos mayores que viven solos, podemos llamarlos o visitarlos una vez al día, comprobar que están bien, que sus casas están aclimatadas, que mantienen la temperatura segura y que son conscientes de la gravedad de las olas de calor y de las altas temperaturas en general. Además, desde el punto de vista laboral y social, podríamos comenzar a normalizar la flexibilidad de horarios y la suspensión de actividades físicas en horas centrales del día.
1: Pensem en este context, clar, en remeis i un d'ells, per descomptat, l'aire condicionat que, estiu rere estiu, amb l'alça sostinguda de les temperatures, ha demostrat que cada vegada és menys un capritx i més realment una necessitat bàsica.
2: El preu de l'energia no para de pujar en els mesos de temperatures més altes i amb ell el nombre de persones en situació de pobresa energètica que no poden accedir a un habitatge climatitzat. Tot i això, Roberto Cabero García, responsable de l'àrea de distribució i mercat energètic de Atrae Foro Energia, explica l'impacte econòmic d'aquest increment.
5: No nos repercute de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque el tomarnos un café, tomarnos un refresco, lo que sea, nos va a repercutir en el bolsillo por esa subida de luz que estamos teniendo y vamos a tener en los siguientes meses y, por supuesto, en las siguientes semanas. Esperemos que no sea mucho.
2: Encendre l'aire condicionat a casa no produirà un cop directe a causa dels contractes energètics als domicilis prèviament acordats, sinó que es notaran el consum, ja que els establiments, com ara bars o perruqueries, no compten amb aquestes tarifes fixes.
1: Un altre remei per a baixar la temperatura són els rius. L'Ajuntament de Sumacàrcer, a la Ribera Alta, ha decidit tancar l'accés a l'àrea recreativa de l'illa de l'Esgoletja després de registrar-se en les últimes hores la segona mort per ofegament al riu Xúquer en només 4 dies. 2 morts en 4 dies. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
6: L'alcalde

0: De David Pons busca així evitar més desgràcies en la zona de gestió municipal.
1: És un espai que, en quant a manteniment, corre a càrrec de l'Ajuntament i, per tant, hem decidit tancar-lo. Entenem que podem contribuir a que, almenys, acabar l'estiu tranquil·lament.
0: Des de la Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana, Salva Perelló considera contradictori cobrar entrada per aparcar i accedir a este paratge de Sumacàrcer sense oferir socorristes.
2: Este lugar tiene servicios públicos, tiene mesas, cobra un dinero por el parking de los coches y lo que no puede ser es que sea un lugar donde indica un cartel de aguas peligrosas y que la gente se pueda bañar allí sin ningún tipo de supervisión.
0: L'alcalde ha lamentat aquestes crítiques i ha aclarit que l'espai és una àrea recreativa i no una platja fluvial. Per tant, és responsabilitat de cada persona la seva seguretat al riu.
3: Els bombers de Castelló continuen donant tot, continuen treballant a l'incendi del Matarranya a Terol. El Consorci Provincial manté avui el dispositiu de suport a l'incendi forestal de Penya-Roja, que es troba a pocs quilòmetres del límit amb els ports, i ho fa després d'una nit intensa de treballs i una vegada efectuats els relleus dels equips desplaçats. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
4: L'incendi continua actiu i de moment les flames ja han cremat més de 300 hectàrees d'una zona d'alt valor ecològic. Des de Castelló continuen mobilitzats una dotació del Consorci Provincial de Bombers i unitats de bombers forestals de la Generalitat Valenciana. El diputat de Bombers a Castelló és David Vicente.
5: El incendio de momento sigue prácticamente la misma extensión que anoche, no ha avanzado, pero sí que tenemos que estar atentos para que no lo haga y para así poder ir acotándolo y poder perimetrarlo, que es la primera acción que se iba a hacer.
4: En total, més de 300 efectius treballen en les tasques d'extinció d'un foc que manté activat el nivell 2 d'emergències en les comarques d'Aragó.
3: Serà l'una i 56 pendents esta setmana i també la que ve dels pressupostos de la Generalitat per enguany i seran previsiblement aprovats en uns dies amb el suport de PP i Vox, però amb la negativa de Partit Socialista i Compromís.
6: Avui d'entrada s'ha reunit la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, a la qual Vox ha assegurat que els comptes públics valencians inclouran el seu principi de prioritat nacional. Teresa Ramírez.
7: Unos hablan arraigo, otros hablan de que excluimos. No, estamos hablando de prioridad nacional. Los recursos son los que son y hay que priorizar en los valencianos. Y no nos compliquemos, es que lo de prioridad nacional es sentido común puro y duro. Ojalá hubiésemos podido establecerlo antes.
6: El PP evita parlar de prioritat nacional i opta per eixa fórmula alternativa d'arrelamentar el territori, que segons els populars ja va implementar el govern del Botànic, Mari Carmen Contelles.
8: Sí que estamos de acuerdo en aplicar políticas de arraigo, como hemos hecho en muchos ayuntamientos, pero que no se rasguen las vestiduras la izquierda, ni Compromís, ni el Partido Socialista, porque ellos son los primeros que llevaron ese arraigo y que pusieron en subvenciones, en ayudas, cuando gobernaban, tanto en ayuntamientos como en el gobierno del Botànic, criterios de arraigo.
3: Partit Socialista i Compromís, ja ho dèiem, censuren. Estos pressupostos al complet, els socialistes han presentat uns alternatius i els valencianistes han analitzat avui els efectes que tindran ixos comptes públics a Alacant. Pressupostos que diuen són regressius per als alacantins. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
9: Es regresivo económicamente y especialmente en derechos, aunque probablemente será el último que haga PP y Vox durante muchos años. En el año 27 es fácil que no haya y confían en un cambio tras las elecciones. Un asunto muy preocupante es la pretensión de PP y Vox de modificar las leyes para que las memorias de impacto ambiental no caduquen. De esta forma volverán los pelotazos con planes urbanísticos de hace décadas y que son muy perjudiciales para la provincia. Gerard Fullana.
10: A rescatar, reviscolar les memòries d'impacte ambiental de camps i zaplana. És a dir, la llei de mesures el que fa és canviar, com sabeu, lleis valencianes. Una de les que més afectarà esta província és permetre els pelotazos i els pais que estaven atascats de l'any 2000, de l'any 95, de l'any 2005.
9: Respecto a los presupuestos autonómicos en la parte que corresponde a la provincia de Alicante, Compromís presentará 160 enmiendas por valor de 250 millones de euros, sobre todo para sanidad, vivienda, servicios sociales y educación.
3: I a Alacant ens quedem. L'operació Pas de l'Estret està desenvolupant-se amb normalitat. Han viatjat ja entre el port d'Alacant i el nord d'Algèria unes 7.500 persones en un total de 3.000 cotxes. El govern central destaca que les novetats implementades enguany, com ara per exemple un nou registre d'entrada i eixida més modern, i les novetats estan funcionant correctament. Sentim Joaquina Faf, ella és la cap de la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del Govern Central a Alacant.
11: El movimientos continuos, los barcos están viniendo en tiempo y se prevé una operación muy, muy completa y con mucha posibilidad de que las familias...